Noyet, 38 graus i mig. Que és a Campamento Rio Grande, 38 graus i mig. I Manuel, 38,2 graus. Molt de compte. Estem, recorden els oients, en alerta taronja per altes temperatures i en risc extrem d'incendis forestals. 12:58, les notícies, i tornem a partir de la 1.

0: Que sí, que estem d'estrenes de temporades, de fins i tot noves seccions, nous col·laboradors, tant així a Ràdio Xativa Cadena Ser com als nostres germans, els nostres amics, els nostres estimats companys de Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Però, bueno, a l'inici de les temporades sempre ho es planteja novetats, com dic, però també les coses que funcionen. I si n'hi ha coses que funcionen perquè són interessants per a l'oient, perquè així ens ho fan saber vostès, i també per a nosaltres, no anem a enganyar a ningú, doncs aquestes seccions s'han de quedar i s'han de mantindre, tot i que es comença una nova temporada com en esta en la que estem. De quina secció parle? Doncs d'una secció que no té títol, perquè no té, la veritat que no té, no té nom, però que podríem dir-li parlant des del cor, jugant una miqueta. Mira, a Carmina Colabuig, que és tècnica mediambiental del cor, no sé si li ha agradat més o menys el nom que ens acabem d'inventar. Carmina, com estàs? Benvinguda.
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: Carmina, que ja la coneixen els oients, perquè no és la primera vegada que passa per així, és tècnica en educació ambiental del Consorci de Residus, i sabem que, doncs això, una secció que compartim les dos emissores de Ràdio Ontinyent i Ràdio Xàtiva per a parlar del consorci que afecta als nostres pobles i a les nostres comarques. Cada dia tenim una temàtica. En el cas d'avui i de la pròxima secció de setembre seran els famosos ecoparcs mòbils. Carmina, anem a començar per la pregunta més bàsica, si et sembla. Per a qui no els conega, que pot ser, que passe, què és exactament un ecoparc mòbil? I què la diferència, o què la diferència d'un ecoparc fix, un ecoparc comú, no sé si puguem dir-ho així, entre cometes.
1: Vale, pues, com el seu nom indica, el mòbil va fent rutes per les diferents comarques i els diferents municipis. Mm. Tenim des del cor 11 rutes, no vol dir que totes les setmanes sol siga una comarca ni un municipi, sinó que van alternant, de matí i de vesprada. I el que fa el servei d'ecoparcs mòbils és apropar el servei d'ecoparc fixe a la ciutadania de peu. Diguem, o als municipis més xocoters que no tenen la possibilitat de tindre un ecoparc fixe. Una altra diferència també és el que podem dur. A l'ecoparc fixe podem dur coses més voluminoses.
0: Clar, anava a dir-te això, vull dir, no pots portar un llit, no? O sí, a un ecoparc mòbil.
1: Si no et queda una altra, pots avisar a l'operari o a l'operària que estigui allí i la setmana que ve duré un llit. Però no és habitual.
0: Què sol ser el més habitual, entonces?
1: Càpsules de cafè, piles, xocolatets, aparells electrònics i elèctrics, llibres, material escolar, roba, coses així més xocotetes. No sé, oli de cuina, que també, en botella, radiografies, CDs,
0: radiografies,
1: que això ja no es du, però ara hi ha molta gent que està comprant cases antigues, sí, i sí que...
0: I quan les buides et trobes,
1: exacte,
0: sorpreses.
1: Sí, sí.
0: I mira, què passa quan... Perquè, per exemple, jo recordo molt, i Coy també ho recordarà, i tots els oients de Ràdio Ontinyent i Ràdio Xàtiva recordaran eixe dia que ens vau dir no, espera, que les càpsules de cafè s'han de tirar a l'ecoparc, sí, i ens van quedar tots com...
1: Sí. Clar,
0: és que què passa si no tirem les coses com està al lloc on correspon. Vull dir, si agarrem, i com molta gent ha fet, mea culpa, jo el primer en algun moment, ale, posa al groc les càpsules de cafè.
1: Vale, i Ecoembes, com no tenim un conveni firmat amb Ecoembes per la recollida, aleshores se ho tracta com un... algo que no ha d'anar allí.
0: Ja.
1: I això també es compta com que ocupa un lloc que no hauria d'ocupar. I, bueno, no passa res, al fi i al cap, se trata com un impropi i se retira de la part que sí que es pot reciclar.
0: Mm-hmm.
1: Vale?
0: Vale. No passa tant, però es passa.
1: Sí, a veure, passa tant, però sí, passa. No es compta com a un volum que se pugui reciclar.
0: Mm-hmm.
1: O que hauria de reciclar-se.
0: Carmina, un dels grans avantatges, i tu mateixa ho has dit a l'inici de la xerradeta, dels ecoparcs mòbils, és que són itinerants, que van canviant de lloc, que van canviant de municipi, que van canviant de comarca. Però com pot saber un veí, una veïna de Albaida i de Navarrés, on correspon que estigui a l'ecoparc mòbil eixa setmana?
1: Principalment al web nostre estan tots els horaris classificats en ecoparcs fixes i ecoparcs mòbils, i tu entres i te posa per comarques i pots saber on està cada dia o on, no sé, busques pel poble i te diu el dijous de 4 a 7 i pots buscar-lo. I
0: en el canal... La web del cor.
1: Sí.
0: Consorci de residus.
1: .rg.
0: consorciresidus.org.
1: I després, en el nostre canal de WhatsApp, ahí sí que informem més ja de si hi ha algun canvi. Per exemple, aquest estiu hem cancel·lat el servei per calor, per les onades de calor o vents, i ahí és informació més directa del canal. Hem cancel·lat tal per calor. I és informació més directa que entrar al web.
0: I el telèfon de WhatsApp el tarà també a la web o a les xarxes socials, imagina que poden...
1: És un canal.
0: És un canal.
1: No fa falta telèfon.
0: Ah, és un canal. Vale.
1: No, sí. Busques Consorci de Residus Cor V5 i ja pots afegir-te tu al canal.
0: Vale. Estos canals en els que, oients, no se pot parlar, eh? Només
1: Exacte.
0: És un canal de rebre missatges i reaccionar, però
1: Exacte.
0: No se pot parlar. No ho intenten i diguen que no funciona. No, és que no funciona, és que no se pot. N'hi ha municipis xocoteig de les nostres comarques, de la Vall del Vall de la Costera, que, bueno, que on este servei siga especialment important, el servei de l'Ecopar Mòbil, perquè, com tu bé has dit, doncs no tenen un Ecopar fixe o el que tenen... més pròxim està molt lluny, m'entenc, no?
1: Sí, sí. Sí, és important. I també perquè molts pobles dels xocoteig en estiu encara hi ha gent, prou gent, però en hivern, que sol ser una població més envellida, és superimportant apropar el servei. Perquè, bueno, pensa que...
0: I la gent més envellida, perquè nosaltres, per exemple, que això també és una cosa que hem parlat, des de xocoteig ens han ensenyat les 3 R's, no sé quantes, però les persones més majors no estan habituades a això. Van habituant-se poquet a poquet o encara n'hi ha...
1: Més que els joves.
0: Més?
1: Sí.
0: Ala, toma.
1: Sí. Hi ha molta gent major que, bueno...
0: Que ho fa perfecte tot, no?
1: Sí, però perquè antes era habitual el retorn de les botelles de vidre,
0: claro,
1: i
0: sí.
1: És una cosa que per a ells tirar això, que se pot fer servir al fem normal, és com... No es quadra massa bé.
0: Agradi totalment el contrari, fixa't.
1: Sí, no. Ens trobem més gent de la nostra edat,
0: sí.
1: Més o menys,
0: sí.
1: Que sí que no. És... No, ni utilitza el servei ni separa casa els residus.
0: Hòstia, pues todo mal, eh?
1: Sí.
0: Bueno, todo bien per una part, pero todo mal per una altra.
1: Sí.
0: N'hi ha diferència entre les ciutats? N'hi ha diferència entre posar el... contenidor, l'Ecoparc Mòbil, així, en el parc de l'Hort de Mora, deixat i va a posar-lo en Bufali, en la Vall d'Albaida?
1: En quant als residus que duen?
0: I en quant a la gent, i en quant a la manera d'interactuar...
1: En els fixes i en els mòbils sí que es nota més, perquè els fixes, per exemple, podem dur poda, que és un... Si són... La gent viu a cases de camp...
0: De camp, o caseta, o el que sigui.
1: Sí que s'utilitza més, però en els ecoparcs fixes... Igual si la zona de platja... que també tenim les a fora, que no... Ahí sí que es nota un poc més que... No sé, la roba, quan ve el canvi que venen de vacances, la roba de l'any passat que ja no en ve... Ahí sí que es nota un poquet més.
0: I una vegada nosaltres portem eixa càpsula de cafè, que ho sent molt, però és que se me va quedar gravat i des d'entonces ja no se m'oblida. Que és una de les coses bones que té esta secció, que també a través de l'educació doncs anem insistint i això es queda ahí, no? Les càpsules de cafè. Ara jo agarre i acabe les meues càpsules, porte 50 càpsuletes en una bolseta de plàstic. Hola, senyor tècnic del Consorci de Residus. Així li les dice. No n'hi ha que fer res, no n'hi ha que pagar res, no n'hi ha que...
1: No hi ha que pagar res, l'única cosa és que t'anoten el DNI a nom de qui va el rebut, si no el tens associat.
0: Domiciliat. I
1: ahí s'acumulen una sèrie de punts. Cada vegada que duem un residu, acumula uns punts. I després, quan acaba l'any, aquests punts se sumen i es fan una bonificació a la taxa.
0: Vale.
1: De residus, que també és interessant.
0: I tant que és interessant. I ja després, eixe Ecoparc Mòbil es plega, s'aguarda... i torna cada cert temps, no? Perquè això també és interessant, té una certa periodicitat, este Ecoparc Mòbil.
1: Sí, sol ser la setmana. A la setmana, cada setmana venen. Però, per exemple, en Xàtiva tenim també mòbils. Sí que hi ha llocs com pot ser Bisquert, que van alternant setmanes, sobretot a l'hivern, perquè no hi ha tanta afluència de gent.
0: Els tres comptats, quants en són?
1: Ecomòbils, rutes d'ecomòbils, 11.
0: 11?
1: És a dir, un ecomòbil pot estar... este matí a Xàtiva i per la vesprada a Olleria. me ho inventé.
0: Sí.
1: Perquè de memòria no m'ho sé. I després, fixes, tenim 21, si no recordo mal. 21 o 22, si no recordo.
0: O sigui, aquell lloc n'hi ha de sobre.
1: Sí, sí.
0: Doncs per acabar, deixa un últim missatge, Carmina, per a la gent que ens està escoltant des de casa. Que bueno, que no costa tant fer les coses bé i que des del consorci ho poseu molt fàcil. És que literalment hi ha gent que té l'ecoparc mòbil baix de sa casa. Nosaltres, així a vegades, quan estàs a l'albereda Jaume I de Xàtiva, és que podríem llançar-ho des d'ací, saps? Des de la finestra, canasta. Sí. És que ho tinguem a la porta de casa. Fem una miqueta de conscienciació per acabar.
1: Sí, no, que és un servei que està per a utilitzar-lo, que si tenen qualsevol dubte podem... un poc bussejar al web, i si no poden telefonar-nos, poden apropar-se al propi ecoparc, que la xica o el xic que estigui allí li explicarà qualsevol cosa, que si dus alguna cosa que no te podem recollir també se te dirà. Hi ha residus que cal un paper, una, com que pots dur-los per la quantitat que siga o perquè no sé, perquè és un residu especial, com pot ser la fibra de vidre o la palmera, quan es podem, que tenen picut, tenen que tindre un... Això, tot això, podem preguntar-ho al mateix operari o per telèfon, o el correu electrònic.
0: Doncs Carmina Calabuig, tècnica en educació ambiental del Consorci de Residus, gràcies per estar així de nou a Ràdio Xàtiva i a Ràdio Ondinyent, a la cadena SER, per a fer una miqueta d'educació ambiental. T'agraïs molt i ja... Ens tornem a escoltar totes i tots el pròxim 21 o 22 de setembre, no ho tinc molt clar, ja amb el meu company Miguel Coy. Fins pronte, Carmina, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu. I a la gent d'Ontinyent i Vall d'Albaida, una abraçada ben forta. Coy, endavant. Adéu.

0: 1:26, quasi la 1:27 minuts. Seguim en este Hoy por Hoy de Xàtiva i Comarques del dimarts 8 de setembre. I ho estem durant tot el programa recordant. I ho estem fent durant tot el programa. Molt, molt, molt pendents de l'horatge. Estamos en alerta naranja. Por altas temperaturas. Por temperaturas que pueden llegar a superar los 40 grados en las tres comarcas, en la Canal de Navarrés, en la costera i en la Ribera Alta. I no anem gens mal encertats en este pronòstic que ens deia Lluís Francés. Ara mateix, segons Avamet, segons la xarxa de meteorologia, d'aficionats de meteorologia de la Comunitat Valenciana, alguns termòmetres estan a dècimes d'arribar als 40 graus. Un 8 de setembre, no un 8 d'agost ni un 8 de juliol, no, un 8 de setembre. 39,8 graus registra ara mateix l'estació meteorològica d'Avamet a Xàtiva, Casa Cuesa. 39,7 a Manuel, 39,1 a Llocnou d'en Fenollet, mateixa temperatura a Agna o a Quesa. Queden hores encara molt perilloses. Saben vostès que avui doncs han d'hidratar-se molt, han d'evitar les hores centrals del dia, especialment per a fer esport. No és absolutament... És absolutament imprescindible. No és necessari realitzar esport a aquestes hores. Espérense que passe la grossa, les 5, les 6 de la vesprada, per a poder fer esport. I sobretot, doncs, molta precaució les persones més vulnerables. Ja ho sabem, les persones majors, les persones amb problemes de salut o també els xiquets i les xiquetes. A un dia de començar les classes, per cert, demà que farem este programa, ja ho podem confirmar des de l'IES Lluís Simarro de Xàtiva. Veurem com estan les aules. Veurem com estan les aules demà, dia de la tornada a l'escola. Ara toca un moment de saludar a Lluís Francés de nou. Lluís, bona vesprada.
1: Hola, company, bona vesprada. Se mantiene una situación de estabilidad de la mayor parte de la península durante el día de hoy, cielos poco nubosos o despejados, a la espera de la entrada de una masa de aire más frío que va a provocar un cambio de tiempo a partir del miércoles, jueves. De momento, se intensifica el calor este martes aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta, una jornada que verá paso de escasa nubosidad. Esperamos que incrementen las nubes en la segunda parte del día. Vamos a tener algo de calima y los vientos van a ser de componente suroeste principalmente, o sea, el poniente va a ser el predominante, con una temperatura máxima que va a rondar, ojo, los 40 grados. El miércoles esperamos la entrada de una vaguada, va a profundizar en la península, provocando un progresivo descenso de temperaturas y tormentas de cara a la tarde.
0: Así es, Lluís, eixes tempestes que per ara, i acaba d'actualitzar ara mateix el butlletí informatiu la Generalitat Valenciana i també la AEMET en la Comunitat Valenciana, per a demà ja tornem a tindre avisos i alertes de color groc per tempestes amb precipitacions acumulades que poden superar els 20 litres per metre quadrat en una hora i amb tempestes que podran portar granís i ratxes de vent molt fortes associades a esta jornada de demà dimecres en la que els protagonistes o la protagonista, millor dit, serà la pluja, les ràfegues de vent i previsiblement les tempestes i el granís. Ho anirem comptant, com també anirem comptant durant la jornada d'avui, les altes temperatures a les que ens podem enfrontar durant la jornada a les tres comarques. Risc extrem d'incendis forestals. Així que moltíssima, moltíssima precaució per la salut nostra i també per la salut de les muntanyes, com no podia ser d'altra manera. 1:31. Seguim.
2: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
3: Cada día 10.000 oyentes sintonizáis el 94.6 de la FM en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Y cada mes, más de 40.000 personas os conectáis a la app y a la web para estar informados de todo lo que ocurre en nuestros pueblos y comarcas. Gracias, gracias por hacer de la radio vuestra casa. Radio Xàtiva Cadena Ser, el poder de la conversación.
4: Thank you. es solo una cama articulada. Es poder sentarse a comer, moverse sin dolor. Es dignidad, descanso y alivio. Y no tuve que comprarla. En Cuidama alquilé la cama articulada solo el tiempo que la necesitábamos. Porque el día que ya no esté, no quiero tener que vender recuerdos. Cuidama.net. Hazle fácil y agradable sus días más difíciles. Ellos lo hicieron por ti.
2: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
0: Segona setmana del llibre de la teua vida, segona edició, que es grava, ja sabem vostès, oients, tot i que se met avui dimarts, es grava dilluns de vesprada, són les 5 de la vesprada, estem afortunadament, aquestes dues persones refugiades sota un arbre, falta fa perquè estem rondant els 37-38 graus, és una autèntica burrada, i mira que teníem llocs on anar... Doncs bé, hem anat a un lloc que cau amb un to sol. Sort que així els parts de Xàtiva n'hi ha arbres. Cíntia, com estàs? Hola, bona vesprada, bon dia.
5: Bona vesprada. Molt nerviosa, però bé.
0: Però nerviosa? A veure...
5: T'has de matar a Xavi.
0: Això, correcte. Això, bueno, a ell li encanten els thrillers. I les coses,
5: sí, per això, per la novel·la negra, mira, claro, anem a fer una...
0: Fa un llibre inspirat en esta entrevista.
5: Ell i jo.
0: Bueno, anem a començar primer, com sempre fem, ho saps, perquè hauràs escoltat a Xavi i a altres persones, segur. Anem a començar dient on estem. Vinga, va, descriu el paisatge. On estem?
5: Bueno, en part de Xàtiva, molt bonic, molta calor.
0: Molta calor.
5: El dia no acompanya, però bé. No,
0: estem bé, així
5: estem
0: veig de l'arbre,
5: no, estem bé.
0: Així veig de l'arbre, estem bé.
5: I res, així a Xàtiva, en CCX,
0: així
5: al costat, en el Cimarro, en la Font... En agua fresqueta, sí. Será el único fresquito.
0: Bueno, mira, corre aire.
5: Sí, no, se está súper bien,
0: ni tan mal. Cíntia, habrán escoltat els oients, que té un parlar valencià característic.
5: Molt estrany.
0: Per què, Cíntia?
5: Demane perdó.
0: No demanes perdó, ja, això malament.
5: Primerament, perquè vaig equivocar-me. Bueno, sóc argentina i vist així a Xàtiva fa 18 anys i res, el meu valencià poquet a poquet va millorant, però molt poquet a poquet.
0: Bueno, jo
5: ho intente,
0: jo et diria que està molt bé el teu valencià.
5: No ho sé.
0: Sense ser jo filòleg ni res d'això, però...
5: No, intente parlar el normatiu, que és el que s'aprendre en les escoles i en el... I en l'escola i en tot això, però bé, em costa un poquet.
0: De quina part d'Argentina eres?
5: Jo he nascut en Buenos Aires, no en la capital, No soc porteña, soc del Gran Buenos Aires i res, he estat ara en juliol visitant a ma mare, a mon pare i al meu germà, que bueno, que viuen ahir en la neu, molt de fred i...
0: Clar, perquè allí és hivern ara.
5: És hivern i gelit. Està bueno, que està fent molt de fred.
0: O sigui que has estat espavilada i te n'has anat en juliol i agost deixat
5: sí, sí, en plena ona de calor d'ací. No, però he tornat per a la fira, però el més important de Xàtiva he tornat per a gaudir de la fira de Xàtiva.
0: Des de quan... bueno, ja ho has dit, fa 18 anys que estàs ací.
5: Sí.
0: Per què vas vindre en el seu dia? Et puc preguntar?
5: Sí, clar. Bueno, a Espanya vaig arribar en 20 anys, a Madrid, concretament, i després, bueno, fa 18 anys ací a Xàtiva per treball. I res, em vaig quedar ací. Els meus fills han nascut en el Lluís del Canyís, són socarrats, els dos, el meu fill i la meva filla, i em vaig enamorar del seu castell, de la seva gent, de la seva cultura, i poquet a poquet vaig interioritzar en la seva cultura i sí, en tot el que puc participe, perquè m'agrada molt.
0: Hòstia, tenint en compte els temps que corren, això és un acte de rebel·lia xulíssim, l'estar fent això. T'ho agraïsc. T'ho agraïsc i a més t'agraïsc que ho facis en valencià, per a tots aquells que diuen que és una llengua tan difícil i en la que no es pot anar a cap lloc i que és tan complicada d'aprendre i tot. Bueno, Cintia, argentina, parla perfectament el valencià i bueno, ahí queda aquesta noteta. Com era aquesta Xàtiva quan vas vindre i què és el que et va agradar d'ací? Perquè dius, el vaig enamorar del castell, però bueno, Xàtiva té moltes coses, clar.
5: No, del castell, de la seva gent. Bueno, el treball... em vaig costar un poquet perquè la gent me parlava en valencià i jo no entenia molt bé.
0: De què treballes? De què treballes?
5: No, en aquell entonces era una tienda. Però bueno, ara sóc educadora en un col·le de 0-3. Guai. Sí, els xicotets.
0: Que bé.
5: Un anyet tinc que estar ahí.
0: Que bé.
5: I sí, estic molt contenta. I clar, poquet a poquet no entendia la gent. Vaig mirar el Canal 9 i va dir, jo tinc que aprendre el valencià perquè no pot ser. I me vaig apuntar a l'escola d'adults i ahir la meravellosa Raquel Ferrero em va ensenyar perfectament el valencià i vaig aprovar el B1 en la seva ajuda. I res, poquet a poquet, bueno, després vaig anar a l'institut ahir a la costera, on vaig fer educació infantil, animació sociocultural, i bueno, vaig tenir un professor que em va dir el mateix que tu, que valore molt el fet de que soc argentina i bueno, l'esforç que faig per parlar valencià, per contar els contes en valencià, però... Bueno,
0: clar, perquè per tu això. Sí que ets contes en valencià.
5: Clar, jo parlo en valencià. En els meus xicotets. Bueno, i el meu fill si ho intenta, però ells no volen. Me sale l'argentí de la llengua materna, com m'enfade, menys per tots els poros.
0: O sigui, que sí. Així es confirma la regla de quan tu s'enfades, no, s'enfada en el seu idioma.
5: Totalment, eh? I sí, quan m'enfade... Tot en argentí, ni siquiera en castellà.
0: En castellà.
5: No, en argentí. Però bé.
0: Ai, Cintia, Xavi et va presentar com una persona molt activa, culturalment i també, bueno, socialment, perquè al final també per estar en esta secció ell em va dir que eres una persona que no es perd una presentació dels seus llibres, que sempre estàs pensant en allò cultural, en el món de la literatura també, ara parlarem de llibres. És així, no? No va dir ninguna mentira el Xavi.
5: Bueno, jo en el món de la cultura, tot és que música, la música és la meva vida, bueno, ara et contaré, i participe en tots els events junto con Dani, junto a Dani, estem en tot, diguem els dos, perquè concert, presentació de llibres, tot el que hi ha per ahir, ahí estem. És que jo sempre dic, les coses estan per a veure. I no me té que contar res ningú, jo tinc que veure tot.
0: Per a veure i per a provar. Mira, estàs fent una entrevista en la ràdio.
5: Ai, que... socorro! I, bueno, me vaig apuntar a dolçaina, estic aprenent dolçaina.
0: Què dius?
5: Sí. Per la cultura, que dius, sí, per aprendre la cultura valencià. Dolçaina, després, bueno, jo toco el violí, esa és la meva especialitat,
0: sí.
5: I vaig apuntar-me a la vella i a la nova, estic tocant les dues orquestes.
0: Estàs en les dues?
5: Sí.
0: Però que, no enfadar-te ningú.
5: És que m'heu referit les dues, i jo no sé dir que no. I, pues a les dues. Se pot, sí, clar que es pot.
0: Jo crec que seràs l'única persona.
5: Ningú l'ha fet, sí, ningú l'ha fet. I ve una argentina a tocar en les dues.
0: Això em sembla meravellós. Això és fantàstic.
5: I després participe, bueno, soc voluntària de la 11, i participe junt a Roberto, que és bueno, crec que és una persona bastante coneguda, sí, que és sordosec, en les pujades al castell i en carreretes així populars. No sóc corredora, sóc una
0: bueno, però estàs ahí,
5: una corredora així de calle, del carrer, i bé, intente ajudar al que, no sé, on puga. I ja està, i participar.
0: Cintia, d'on traus tantes hores al dia? Perquè el meu dia,
5: això
0: el meu dia té 24 hores, el teu país que en tingui 60.
5: Sí, ho intento. M'organitzo molt malament, però entre l'esport, que també és tot, l'esport i la música, i la, bueno, el meu fill, l'educació i la vida i tot. Vida. Però bé, ho intente.
0: L'esport i la música, les dues coses que formen part de tu, no?
5: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que són coses que m'agraden de molt xicoteta i ho intente. El temps no dona per a més, però ho intente fer tot.
0: El violí, des de quan el toques?
5: Des dels 9 anys.
0: Ah, pues.
5: Molts. Bueno, vaig deixar de tocar fa 20 anys, quan va néixer el meu fill, per raons.
0: Motius obvis.
5: Però l'any passat, en setembre, que vaig començar en les dues orquestes, és que és l'emoció, la pell, el cor, me'n van a explotar, no és esclafir.
0: Bueno, està ben
5: bueno,
0: dit, sí.
5: Explotar, sí. I és que és la meva passió, la música és el que m'agrada molt. Bueno, i la dolçaina ara...
0: Anava a dir-te-ho, és que has passat del violí a la dolçaina.
5: La dolçaina és com... però és molt bonica, també. Bueno, m'agrada el tabal, també. Bueno, tot el que siga música, jo... Bueno, i dirigís el coro gospel de Xàtiva, també... de la iglesia. Bueno, soy codirectora.
0: Sí, ajá.
5: Cuando Esteban Ramón me dio, sí, te toca, sí, sí. Tú, pues en el concert de Nadal del ayuntamiento,
0: sí.
5: Pues ahí estoy yo.
0: Madre de Déu, esta chica. chica.
5: Pero ve.
0: Cintia, estàs deixant-me sorpresa a mi i estic convençut que la majoria d'oients que no et coneixeran, i la veritat és que, bueno, moltíssimes raons no en falten. Xavi tenia tota la raó de que... Perquè és que això vaig a contar-ho. Quan t'he arribat així, m'has dit off the record, no, és que jo no tinc res que contar. No, que no té res que contar sóc jo. I em passa el dia parlant. Cíntia, llibres, també formen part de la teua vida?
5: Sí.
0: Eres lectora?
5: No sóc lectora de xicoteta,
0: vale,
5: vaig a dir-te la veritat.
0: Bueno, no passa res.
5: Però, no. Bueno, jo crec que com... Bueno, ja sé que sí que ets de xicoteta. Però bé, no, va començar als 20 o 21, quan vaig arribar així a Espanya. I, bueno, els meus llibres, hi ha molts, però bueno, los que més així, bueno, primer, la Bíblia és el meu llibre de capçalera, on crec que estan tots els valors i tot el que tenim que fer.
0: Sí.
5: O almenys intentar-ho. Després, llibres que me vaig agradar molt són Momo i el meu nom és Irina, que me lo va recomanar el professor este que vaig contar-te d'educació infantil. I al veure la meva curiositat pel valencià, em va recomanar els llibres.
0: Això, bueno, va ser el primer que vaig llegir en valencià.
5: L'agraeix molt per això. Sí, el meu nom és Irina. Bueno, tinc que dir que en l'escola, el lledoner de l'home mort, en Raquel,
0: sí,
5: he llegit també alguns. Però el meu llibre, el primer de important, que em va agradar a mi... És el meu nom de Sirina.
0: Deixa'm que et pregunti, abans de continuar en la llista.
5: Sí.
0: La primera vegada que llitges en valencià...
5: Sí.
0: Com...
5: Ui, en el diccionari a la mà, en altra mà. Perquè era en català. Bueno, no, la primera vegada, saps, sí, com va fer? La meva xicoteta...
0: Sí.
5: Que bueno, i el meu xicotet, que van anar a Betània, al col·le...
0: Sí.
5: Clar, ells traien els llibres, els contes en valencià.
0: Claro.
5: Bueno, no, en català.
0: Sí, sí.
5: Perquè no hi havia en aquell entonces molts... bueno, unes paraules, unes coses... però català, que dic...
0: Català oriental, d'allà.
5: Això no ho entén ningú. I en el diccionari anaven llegint... de nit, abans de dormir.
0: I t'ajudaven els teus fills?
5: I el meu fill, per supost.
0: O sigui que
5: no,
0: era
5: mama.
0: Al revés, en més de contar els contes tu, te'ls contaven ells a tu, no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, jo ho intentava, intentaven traduir i explicar un poquet, però sí que és de veres que ells també me van ajudar molt.
0: Que xulo, no?
5: Sí. Després ja no volien parlar amb mi en valencià. Mama, que tu parles molt mal. Digo, va, pues no passa res. Tu parles en castellà.
0: Bueno, és que xiquets...
5: És que no era sa mare. Sa mare, clar, parla en castellà, no en valencià, però bé.
0: Que bé, era la curiositat per saber Com era la primera vegada que t'enfrontes a un llibre?
5: Ui, molt, molt difícil. En català és més difícil que en valencià, tinc que dir-ho, perquè les paraules són molt complicades, però bé.
0: Sí, perquè tot al final aprendre. El teu dia a dia també és en valencià.
5: En valencià, correcte. I a la gent del poble també costa d'entendre
0: sí, sí,
5: un
0: sí,
5: poquet.
0: Sí, sí, sí, sí.
5: Però bé, ja, ja distinguis lo de la Llosa en Guera, Txella, Alcira...
0: Ja saps el que és a pitxar i el
5: a pitxar,
0: que tancar
5: correcte.
0: La porta i tancar la porta,
5: la porta,
0: no?
5: Sí, vale. Sí, de la Llosa, sí, sí, sí, tot això, sí, sí, sí.
0: Perdona, Cíntia, que t'he interromput.
5: No passa res.
0: Em diuen Irina, no? Havies dit?
5: El meu nom és Irina, sí. Bueno, és el llibre... La forma d'escriure de Xavi és molt particular i a mi em va agradar molt. Per això, això no és un western. Quan va arribar això no és un western, dic, això per a mi. I després, a partir d'ahí, vaig descobrir la trilogia, que jo no sabia que era una trilogia. I res...
0: Bueno, que sàpigues que ara està acabant una novel·la, que ens ho va dir l'altre dia.
5: Sí, sí, sí.
0: De si no res, te torna a eixir faena.
5: En el pressupost, ahí estarem. I res, en valencià, ixes són els meus.
0: O sigui, que podríem dir que Xavi Aliaga és el teu preceptor...
5: Inspirador, motivador...
0: De llibres en valencià.
5: De llibres en valencià, sí. Sí, sí, sí, de veritat, que és que sí, i li agrada... és molt el fet el seu escriure i el... i com atrapa, perquè jo si no m'atrapa, pues mira, ho dice ja. Però ahí estic.
0: Ahí
5: i estic en valencià.
0: I què més tens per ahí, apuntaet?
5: No, i després, tinc novel·la negra, que m'agrada molt, Carmen Mola, La novia gitana, la seva trilogia, del Cuarto Mono, de Dickler també, i Eloy Moreno, que és un altre escriptor que a mi m'agrada moltíssim, perquè les seues novel·les són molt, molt del dia a dia. El regalo, el bolígrafo de Gel Verde, voy a hacerlo en castellano, porque eso sí que lo leo en castellano. Y bueno, Invisible, por el caso de bullying, la meua filla ha patit bullying en el cole, i se llibre en bats...
0: Invisible, es
5: diu? Invisible.
0: ¿De qui és?
5: De Eloy Moreno. Es cuenta, bueno, me voy a pasar al castellano si me lo permites.
0: ¿Y tanto?
5: Cuenta la historia de un nene que sufre bullying en el instituto. Y bueno, lo había leído antes de que a mi hija le pasara esto y ahora ya lo volví a leer después del episodio y de hecho ella también lo leyó y es algo que no debería suceder en estos tiempos que corren y que no debería pasarle a nadie. Ni a ningún niño, ni a ninguna niña, ningún chiquet, ninguna chiqueta, ningú debería patir això.
0: Com està la teua filla? Puc preguntar. És que jo també patí bullying,
5: Ah, perquè... sí? Però sí. Tu.
0: Jo, en la meva època. El que passa és que en la meva època es diuen que eren coses de xiquets.
5: Ja. Yeah. Com tots. I que són... que ells es tenen que arreglar perquè són coses d'ells i tal. Bueno, ara mi hija està... Bueno, gràcies a Dios està bien. Pero es que casi me la van a tirar por las escaleras, o sea, fue una cosa... Es horrible, pero...
0: ¿Cómo lo vive una madre eso? Perdón, pero es que me interesa mucho.
5: Es desesperante, porque no sabes si denunciar. Yo al final no denuncié a la chica que se lo hizo, porque pensaba también en la familia de la chiqueta. Y como madre, yo estuve 2 semanas que vivía en el instituto, porque no quería que mi hija le pasara nada, que le volvieran a... Bueno, tuvo dos casos, uno fue, un mes, y al siguiente mes otra vez, y es horrible. Como madre es, ya te digo, desesperante, porque no sabes qué hacer, porque no tienes ojos en el instituto para estar en las 25 horas del día, porque... ¿sabes qué? Lo que más me llamó la atención aquí es que en el instituto hay protocolos y hay cosas, lo que sea, pero con la persona acosadora no se hace nada. O sea, sí se la expulsa, la expulsión 3 días, Yo digo 3 días y luego al siguiente mi hija la
0: vuelve con más rabia además.
5: Y además, bueno, ahora la han expulsado, no sé, un mes, pero es que la nena continúa ahí. Bueno, yo es que en Argentina cuando se expulsa a alguien del cole, se expulsa y se tiene que ir a otro cole. No es que se expulse y ya está. Mucha rabia, mucha impotencia. No sé qué.
0: ¿Y te ayudó? ¿Os ayudó leer el libro? ¿A ti y a ella?
5: Sí. Sí, porque te das cuenta que bueno, que no es la única, evidentemente. Yo conozco un chico que es más mayor que mi hija, que también ha sufrido y sufre, sigue sufriendo bullying. Ya tiene 21 años y aún sigue sufriendo acoso y bullying por parte de profesores y de cosas, bueno, de compañeros. Y es muy triste, porque conozco a sus padres también, y es algo que lo tienes ahí guardado, y cada vez que hablo del tema, mira, no voy a decir nada más porque me voy a poner...
0: No, me voy a emocionar. Aquí, pero es que, sinceramente, me apetecía preguntarte cómo se vive desde esa parte, porque cuando nosotros hablamos del bullying, pues obviamente siempre hablamos con alguna víctima, o incluso nosotros en primera persona, hablamos con profesores, hablamos con psicólogos, etcétera, etcétera, pero era la primera vez que lo preguntaba una madre.
5: Horrible.
0: Así que te lo agradezco.
5: Nada, es como que quisieras que te pase a ti.
0: No, por el amor de Dios.
5: No, quiero decir, como madre quisieras que te pase a ti, pero... O que te lo hagan a ti, es como cuando estás enfermo. Cuando tienes enfermo un hijo que quieres enfermarte tú y que él no pase por ahí. Pero bueno, yo creo que también es un aprendizaje.
0: Y a través de la lectura también se

0: Pero claro, ahora cuando he viajado a Argentina en el avión,
1: claro,
0: y en el tren, sí, claro, no te puedes llevar 4 libros o 20. Entonces el ebook es una cosa muy práctica. Cuando voy a la playa también, que a mí me gusta mucho la playa, me llevo mi ebook, mi sillita, y ahí me paso la tarde. Sí, pero bueno, bien, que también tengo tiempo de ir a la playa.
1: Entiendo esta mujer cuando... Cíntia, doncs mira, acabem en València, si et sembla.
0: Sí, sí, clar que sí.
1: Qui vols que siga el següent o la següent convidada d'esta xerrada?
0: Després de molts, se l'he dit a la meva amiga Sara Grau i a Raquel, bueno, en fi, i no em puc. Imposes molt, Jordi.
1: Imposo jo, hòstia, si imposo.
0: No, bueno, li vas dir a Dani Carballo que per a mi és un referent de la cultura valenciana, de la valenciana, perquè ell baila en escola de danses i toca en la colla.
1: I fa de tot, sí.
0: I fa de tot.
1: Este també té 26 hores o 27 al dia.
0: Me ho dius a mi, però ell, me arrastra per la calle l'amargura. Nada, i, bueno, bé, ell m'ha dit que sí, i jo crec que va ser una entrevista fenomenal.
1: Serà un genial protagonista.
0: Ja veuràs, sí.
1: Cíntia, ha sigut un plaer poder-te conèixer, ha sigut un plaer poder haver tingut esta xerradeta així, a més en esta zona deixativa que tant ens agrada, acompanyats d'una brisa que pareixia que no, però que al final hem estat així, i no hem suat massa.
0: Molt a gust.
1: I ara la pregunta final, una cançó, una música per acabar esta xerrada?
0: Ui, jo tinc dos. Tu tries la que
1: vale,
0: vulguis.
1: Vale.
0: Una és Et Prometo, de Iván Herzog, en català, per cert.
1: Sí.
0: I l'altra és de La Fúmiga, Havia de passar,
1: bueno, pues
0: que estan dedicades a una persona molt especial, però tinc que destacar el concert de La Fúmiga, que
1: vas
0: és
1: estar
0: una passada. Quasi no, perquè vaig tornar d'Argentina el dia 15 i la tormenta, no?
1: Ai.
0: Però al ser el 22, sí, espectacular.
1: Cíntia, ens anem amb La Fúmiga. Gràcies per estar
0: moltes
1: amb nosaltres
0: gràcies.
1: I a seguir disfrutant tant de la vida i transmetent-ho així.
0: Moltes gràcies.

0: Así hemos llegado a las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias.
1: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
2: Hola, hola, què tal? Bona vesprada. Benvinguts i benvingudes una vegada més a la ventana de Xàtiva. És dimarts, 8 de setembre de 2026. Tenim ara mateix a 37 graus a Xàtiva. Són les 7 i 20 de la vesprada. I en les pròximes hores, o millor dit, de cara als pròxims dies, ens espera una baixa de temperatura. Lluís Francesc, bona vesprada.
3: Hola Carla, bona vesprada. Se esperan cambios en el tiempo atmosférico desde este miércoles aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. La llegada de un frente podría dejar chubascos de cara a la tarde. Y seguimos con altas temperaturas, valores diurnos que, bueno, descienden bastante respecto a la jornada de ayer, pero se van a quedar por encima de los 30 grados. Ambiente mucho más agradable en una jornada con cambio de rol de vientos a gregal y probabilidad, como indicábamos, que de cara a la tarde podía llegar esa línea frontal y dejarnos algún chubasco. A partir del jueves bajan las temperaturas, se van a situar en valores propios para la época del año, veremos más nubes y no descartamos lluvia débil.
2: Gràcies, Lluís. Bueno, com anava dient, avui és 8 de setembre, avui és el dia del periodista, i encara que no som massa partidaris de fer-nos autobombo, perquè al cap i a la fi, així sempre han estat vostès, els oients, al centre de tot, avui sí que volem dedicar-li una xicoteta, un xicotet ratet.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con ustedes, de iniciar una nueva temporada radiofónica. No tenemos grandes cambios. Creo que estamos cómodos en lo que nos gusta y solo pretendemos hacerlo cada vez mejor, llegar a más oyentes, llegar a más contenidos y mantener esa ilusión de todos los días por intentar hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
5: Fer-vos companyia. Sí, però sense deixar de banda les claus del periodisme que tanta falta fan. La veritat, la màxima neutralitat possible i la calma tan necessària per a contrastar. Contrastar totes les mentides amb les que saps, amb les que sabeu, que ens matxaquen dia a dia.
2: I així ho deia Jordi, buscar la forma de contrastar de la millor manera la informació. I és que darrere d'este micròfon no hi ha només tres veus, hi ha un equip, hi ha moltes hores de treball, moltes telefonades, moltes converses, molta organització i sobretot moltes ganes de contar-los què passa al nostre voltant, a les nostres comarques. Estem nosaltres, Fèlix, Jordi i jo, però també tots els companys i col·laboradors que cada dia posen el seu temps, els seus coneixements i la seva il·lusió al servei d'esta ràdio. Persones que fan possible que cada matí aquest estudi estigui en marxa i que en este cas la ventana de Xàtiva pugui arribar a vostès. I si hi ha alguna cosa que definís este ofici, és precisament la necessitat d'investigar, de no quedar-nos amb la primera resposta, de saber on és la informació, de comprovar-la, de buscar una segona versió i, si cal, una tercera. Contrastar, contrastar i tornar a contrastar. Perquè també nosaltres hem de ser exigents amb allò que comuniquem i com ho comuniquem. Però en un moment en què les xarxes socials, com bé deia Jordi, ens omplin cada dia de rumors, de bulos, de titulars sense context, d'immediatesa falsa, d'informacions que corren abans de que ningú les hagi comprovat si són certes, per la responsabilitat de preguntar, d'investigar i de contrastar continua sent més necessària que mai. I això és el que fem així. Bueno, este dia del periodista es va instaurar a l'any 1958 durant un congrés celebrat a Bucarest en memòria del periodista txec Julius Fučík, que, a més de ser detingut pels nazis i torturat en una presó, bueno, tot això és història, malgrat les circumstàncies, va continuar escrivint. Des de la seva cel·la, amb un llapis que li havia facilitat un dels guàrdies, va continuar exercint el seu ofici fins a l'últim dia de la seva vida. Abans de morir va deixar una frase que es va convertir en un símbol. En la vida no hi ha espectadors. El teló s'alça. Homes, vos estimat. Estigueu alerta. Una frase escrita en unes circumstàncies molt extremes, però que ens recorda que el periodisme de vegades no és només una professió, també és una responsabilitat. I afortunadament, avui no ens toca fer res amb aquelles circumstàncies, però sí que ens toca fer la nostra part. Estar al carrer, escoltar, preguntar, contrastar, contar-los les coses amb el màxim rigor que siguin capaços. Avui celebrem el periodisme. Però sobretot celebrem la possibilitat de continuar fent-lo cada dia des de la ràdio, des de Xàtiva i sobretot des de les nostres comarques en proximitat. Amb Fèlix, amb Jordi i amb tots els nostres col·laboradors i amb l'equip que fa possible este programa. Feliç dia del periodista a tots els companys i companyes que exerceixen esta professió amb rigor, amb responsabilitat i amb vocació. I feliç dia també a vostès que formeu part d'aquest món tan meravellós i curiós que anomenem periodisme. Nosaltres continuem. 7:25 de la vesprada, comencem la ventana de Xàtiva.

0: La ventana de Xàtiva y Comarcas, con Carla Benavent.
1: Oye, ¿qué haces con tantas agendas?
2: Las vamos a regalar a nuestros clientes.
1: ¿Una agenda? Pensaba que eso ya no se llevaba.
2: Al contrario, la usan todos los días, igual que los bolígrafos o las libretas. Y cada vez que las abren, ahí está tu marca.
1: O sea, que no es un regalo.
2: Es una publicidad que dura todo el año.
3: Este septiembre vuelve a la rutina con agendas corporativas, libretas y bolígrafos personalizados de Gimerchan. Productos útiles que mantienen tu marca siempre presente. Infórmate en comercial@gimerchan.com o al teléfono y WhatsApp 637-720-019. 637-720-019.
0: La ventana de Xàtiva y Comarcas. Con Carla Benavent.
4: I tanquem este programa d'esta ventana de dimarts 8 de setembre. Ens despedim amb 36 graus, potser siga l'últim dia de calor o dels últims d'esta setmana. Ens despedim un dia més, recordem oients, demà no hi ha ventana, hi ha futbol, però bueno, la setmana continua i el que sí que hi ha avui és la píndola d'Alejandra Agustí com cada dimarts, quan no passa res. Adeu.
5: Yo solo quiero pausar.
6: Fa uns dies vaig fer una cosa que, pensant-ho bé, cada vegada fem menys. Vaig pujar al cotxe i no vaig posar la ràdio, ni la música, ni un podcast. Res de res. I és curiós perquè els primers minuts se m'han fet fins i tot estranys, com si tinguera que passar alguna cosa. I jo crec que el problema de què passa això no és que no ens agrada el silenci. És que des de fa un temps no estem massa acostumats a estar amb nosaltres mateixos. Vivim envoltats d'estímuls constants, que si TikTok, Reels, vídeos, notificacions... Sempre tenim alguna cosa que mirar i alguna cosa que contestar. I és que, si ho proveu, descobrireu que quan desapareix el soroll, apareixen coses. Un pensament que havies anat posposant, una conversa pendent, una preocupació que durant el dia no has tingut temps de pensar... I tal vegada, per això, omplim qualsevol buit. Esperem el tren mirant el mòbil, caminem amb els auriculars posats, cuinem amb la televisió de fons, anem conduint i necessitem que algú ens parle. Com si el silenci fora un espai que haguem d'omplir immediatament. Però potser el silenci no està per omplir-lo. Potser està per a deixar que passe alguna cosa. I jo crec que hauríem de recuperar de tant en tant eixos minuts incòmodes en què no passa absolutament res, perquè tal vegada és precisament ahir, quan no passa res, quan comencem a escoltar-nos.